0: mola?
1: ¡Déjale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ojale! ¡Ay, ya me llegó el viejazo!
0: ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad!
2: ¡Cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama, cama